0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 10 de setembre, anem en el nostre oi por oi del dia d'avui. I si ahir viatjàvem fins a Nova Zelanda, avui ens anem fins a Egipte en el nostre programa de Pixel Maestrat en Albert Gavaldà i en Agustí Chaler.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking, I just
2: want to say. De nou, a Vinaròs tornen les botigues al carrer. El diumenge 13 de setembre, des de la plaça parroquial a la plaça del Mercat i travessia Safon, on trobaràs gran varietat d'articles de qualitat i a uns preus increïbles. Són els teus comerços de proximitat. Vinaròs, sempre endavant. El 13 de setembre, al cor de Vinaròs, les botigues al carrer. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
3: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de diverses coses i últimament de viatges. De viatges, ja que és l'època de fotre el cap, no?, que diem, i que millor que de la mà d'Agustín Chaler, que ja el vam tenir la setmana passada parlant de Tailàndia, i avui parlarem amb ell d'Egipte. Bon dia i benvingut, Agustí.
4: Bon dia, Inshallah, com diuen a Egipte, és un destino dels més atractius que es poden tindre, de proximitat, i invito a tots els espanyols i vinarossencs a que vagin.
3: Agustí, per què val la pena anar a Egipte? Ja coneixem tots una mica piràmides, tal, però per què val la pena realment, a banda del tòpic de les piràmides?
4: Home, tu pensa que Egipte, hi ha països que se senten, no? I Egipte és un dels que sentes. Quan arribes te dones compte de que són 5.000 anys d'història, és un país molt especial, no? És un dels més antics del món, és cap, com aquell que diu, podria ser perfectament el naixement de la civilització, si no tinguessin vestigis anteriors d'altres cultures. Després té un riu aplastant, el Nil, que és un riu que li dona molta personalitat i és el que ha permetit que Egipte no sigui un desert, la veritat. Té la major concentració de monuments del planeta, això absolutament. Els vestigis que van deixar els faraons, pues, són inqüestionables i no es poden comparar en cap puesto del món, en tot lo permís dels asteques i dels inques, però això és molt més gran, no?, en extensió. Té una gran hospitalitat egípcia, característica, que els ha fet triomfar al món del turisme. Té un desert impactant, que ara parlarem, i que se pot visitar possiblement en una segona visita, perquè tot el món fa el Nil. Té el Mar Roig, un dels puestos més importants del món de submarinisme, uns fondos marinos impolutos, impecables. Té Alexandria, una de les cunes de la civilització, d'Alejandro Magno. La gastronomia és fantàstica, una mescla de lo millor del món àrab i estil africà, no? I, bueno, té un contrast entre el caos i la bellesa, diria jo.
3: Parlant del caos i la bellesa i una mica els tòpics que ens trobem allí, quins tòpics t'has trobat d'Egipte que eren veritat i quins altres tòpics que has vist que no eren veritat o no n'hi havia per a tant?
4: Bueno, tòpics... Tòpics són coses que assignes a un lloc, no?, i que són realitat, realment, no? El Nil, no? El primer tòpic és el Nil. Què és el Nil? Bueno, pues el Nil és una cisalla que atravessa de nord a sud tot el país i que li dona una frescura, no? Li eximix de ser un desert com és Líbia o com és Argèlia, no? Ojalà tinguessin un riu com aquest, no? Estem parlant, no sé si dir-te el més important riu del món, perquè l'Amazones és molt important, però des de l'ego d'Àfrica, el que més personalitat li dona. No naix allí, jo he estat a tots els trams, he estat a Sudan, he estat a Uganda, que és on naix, vale? A les fuentes del Nilo. I entonces és un riu que per allà per una travessa li dona una personalitat aplastant, no? La vida alrededor del riu és diferent, i té uns grans oasis longitudinals, quilomètrics, que ja t'he dit que te fan oblidar per moments el desert, no? Que és bellíssim a Egipte, però bueno, la vida sempre es fa alrededor, totes les grans ciutats d'Egipte, els trens, el transport, les autopistes estan en la mateixa direcció que el Nil, no estan transversalment, en la qual imagina't si marca la personalitat. Un altre tòpic, els faraons, no? Els faraons han sigut els reis més importants de la història, no? Tenien la costum de quan pujaven al tro, doncs es començaven a fer-se la tumba. Per això jo tinc diverses anècdotes que si vols després te contaré, però les tumbes són tenen una longitud en funció dels anys que va ser faraó, perquè cada any anava construint, no? Uh-huh. I n'hi ha algunes que són molt simptomàtiques, perquè es comences veient dibuixos a mà, després en blanc i negre, després els pinten en color i al final fan tota la càmera impressionant. És increïble. El desert és un tòpic. Té dos deserts poc visitats i que recomano perquè són dels millors del món, que són el desierto blanco, que està a prop de Líbia, i el desierto negro, pues, però sobretot, especialment el desierto blanco. És fantàstic, és una cosa increïble. Bueno, coses tòpics, les cridades a l'oració al Cairo, no? Estàs apalancat a una terrassa fent-te una xixa i un té verd i es comences a sentir sents de cants, no? És una coreografia impressionant que només passa a Egipte, no? En esta intensitat, no? Ni siquiera a Estambul, que tenen un ecosistema de mesquites paregut, passa lo que sentes allí. Sentes el mercadeo pel carret, això més baix, i veus caps que passen, carros, mules. Entonces fas com una regressió, no? Los cafés tradicionals, los cafés són fantàstics, la gent passa hores i hores als cafés, no? I apalancats en una xixa. És una ciutat una miqueta, una cultura una mica masclista, és a dir, en este cas sí que poden anar les dones, però acompanyades sempre de l'home, així com a Síria, per exemple, o a Turquia, hi ha cafès exclusius en xixa en les dones soles, aquí és diferent, no? I bueno, jo diria que té un mercat fantàstic, especialment els mercats del Cairo, però tots, perquè una vegada més el Nil proveix de verdures, de tots els béns que una persona necessita per viure, i el mercadeo, el trapicheo, l'activitat humana, els aulors, és algo indiscutible, no? I després jo diria que és una mescla entre Àfrica i Orient Mitjà. És un tòpic perfecte, és una bisagra.
3: I el tòpic este dels venedors de regatejar, sí. Tu què recomanes a la gent que vagi a comprar regatejar? Fins a quin punt? Sí. Val la pena?
4: Sí, mira, així com la setmana passada a Tailàndia te vaig dir que no feia falta perquè els productes eren xinos, ¿vale? Òbviament aquí també n'hi ha. Però aquí tens que arrencar... El regateig és un art, ¿vale? És un art. Entonces... N'hi ha que practicar-lo. Ells no entenen vendre't una cosa sense que tu regateges. Perquè si una cosa val 50, ells han arrencat en 150. Tu tens que arribar a una tercera part del que t'ha dit. I moltes vegades tens que fer el que jo diria en Vinalocenc, no? L'estira i arronsa. És a dir, fas una demanda que te'n vas i no et preocupes que la persona te caçarà pel tot el mercat i tu ja estàs a la tenda, mira, escolta, que he trobat el mateix i estic negociant en l'altre. Però no, que jo, el que te digui ell, la meitat. I encara així... te'n vas en una sensació de que t'emportes una cosa que no volies i que has pagat el doble i que hi guanya diners. Esta és la sensació que t'emportes al final.
3: Vaja, sí. Has de fer una mica de pràctica, no? Has d'anar,
4: sí,
3: perquè...
4: Sí, has de fer pràctica, sí. Sí, perquè ells són agressius en aquest aspecte, són agressius. Antes eren més, te ho tinc que dir, eh? Antes acasaven, hi havia un cert acoso i te canvio a tu mujer por 1000 camellos. Ara ja han dit això, ja no funciona, tu. Saps com te vull dir? És a dir, antes eren molt agressius en la intensitat, ¿vale? Sobretot en les zones rurals, però, bueno, com els turistes... van de passo i van per faena a veure temples, a veure totes les magnificències, doncs no tenen tampoc temps per discutir en una persona.
3: Agustí, què és el que més t'agrada d'Egipte en general? Este país m'agrada, però jo no per les piràmides, tòpic. Què t'agrada d'Egipte? La seva gent, la seva manera d'entendre la vida?
4: A mi m'agrada sobretot el temps detingut. M'agrada la medida del temps, no? O sigui, Los països tots tenen un rellotge d'arena, no? En algun cas el rellotge d'arena va molt de pressa i en algun cas te prens el temps per disfrutar de la vida. I per mi és un plaer assentar-te a un cafè, veure passar la vida en una xixa i fer-te un te verd, no? Un te de hierbabuena, no? En este gust a menta que només tenen estos països. Entonces, veure, tindre la capacitat de poder contemplar la vida i posar la ment en blanc, més que sigui uns minuts, és molt millor que una classe de ioga. Uh-huh. Aquí tenim un món artificial i tenim que anar a que una dona mos digui a un quarto tancat com tenim que practicar el parar la ment, no? Allí no, allí és la vida mateix, o sigui, eres tu el que t'assentes a un puesto i després contemples la vida passar, no? Mai millor dit. Contemples lo que va deixar les cultures posteriors perquè estan bastant ben conservades, increïblement, després de 5.000 anys veus els monuments més grandiosos de la humanitat i això te commou, no? I després m'agrada molt la personalitat que tenen ells, tenen una personalitat molt egípcia, és un país en molt de caràcter, no és un país normal i corrent, no és un país vulgar. I l'hospitalitat, són molt hospitalaris. Vine que va dir, no t'acaben de conèixer, i te trauen en seguida un pa d'estos recient tret del forn, untat en oli, no? És molt pobre el que et donen, però a la vegada és molt valiós. És molt valiós perquè te donen tot el que tenen. O sigui, imagina't tu, si no tenen res però te donen tot el que tenen, això és més valiós que qualsevol hipoteca d'un banc, que pareix que et facin un favor. M'entens? Això és tot el contrari.
3: Quan has dit lo de xixa, però no sé si ho pronuncio bé, què és la xixa? Perquè la xixa, per a mi i la gent que ens escolta... Que
4: la
3: no
4: xixa
3: sap...
4: és aquella pipa d'aigua, la xixa és aquella pipa d'aigua i es fumen a través de la inhalació, posen aigua i li posen carbó, un carbó dalt, i aleshores tu li pots posar qualsevol tipus d'espècies, no? Mentolat, frutes, afrutat, qualsevol tipus d'espècies. Entonces, quan puja l'aigua calenta, el vapor, mm-hmm, automàticament passa per aquestes espècies i tu tens un gust, no? Mm-hmm. I després tires el fum. És una manera de fumar molt diferent. O sigui, també lien tabaco, o sigui, tabaco a la venda, segur que n'hi ha, però ells no tenen diners, en el qual el tabaco se'l fan ells. Però normalment són més de xixa. És un art. El xixa és un art, no? Mm-hmm. Entonces, val la pena... pues practicar este art, ¿no? En un asiento de estos bais, en alfombres, uh-huh, y relajad, ¿no?
3: Uh-huh. Han parlat de lo que més t'agrada d'Egipte. ¿Y qué es lo que menos t'agrada d'Egipte?
4: Bueno, lo que menos m'agrada...
3: Senyal algo.
4: Molt poqueta cosa no m'agrada. Possiblement veus molta brutícia, hi ha moltes caleses, estan tots els carrers plens de caca dels cavalls, utilitzen molt els cavalls, sobretot a Luxor i tal. Després pues, hi ha bastanta porqueria, mm, vale, pels carrers. No hi ha molta contaminació al Nil, però realment m'agradaria banyar-me al Nil a mi, no? Com a tots els rius del món. Però, clar, està el bitxet este, la bilàrcia, que se te posa a la pell, entra per un poro i després explota dins. Entonces te deixa uns ovells. Entonces no és recomanable tirar-se a... Depèn de quins jocs. Sí que hi ha hotels, com podria ser el mític Winter Palace, que tenen una zona cotà a cordonar, que millor en una bomba d'aigua pues la poden ir per a este sector, no? Però realment... I mira que és un riu que fluix, eh? Uh-huh. Que fluix, és a dir, que l'aigua no està en cap moment estancada. Entonces, bueno, és una pena que no te puguis banyar en condicions i te pots imaginar la de milions de persones que es banyen en tots els 6.000 quilòmetres del riu, no? Pensa que és un país que té l'explosió demogràfica més gran d'Àfrica junt amb Nigèria. Fa uns anys tenia 1 milió de neonatos cada any. Carai. O sigui, augmentaven 1 milió. O sigui, és un dels països més poblats del món. I a sobre no és això, és que té una progressió de naixements descomunal.
3: Mm-hmm. Curiós. Sí, perquè la ciutat d'El Caire, quants de millors... Bueno,
4: una de les més grans del món. Sí, El Caire, sí. Si vols parlem una mica de lo que hi ha que veure al Caire, del recorregut... que hi ha que fer per Egipte.
3: Sí, ara després,
4: El Caire és una ciutat fantàstica, però clar, és una ciutat inabarcable. Lo primer que et dones compte, no només és inabarcable, sinó que estan fent un nou Caire. O sigui, una ciutat administrativa on tota la complexitat d'un govern com l'egipci se n'anirà fora. Tenen, com te pots imaginar, tots els quilòmetres quadrats que vulguis, tot el desert, no? Entonces estan irrigant zones de desert i creant una ciutat en un urbanisme molt carpetobetònic, en un molt equilibrat, molt, molt simètric, ¿vale? Entonces estan fent una ciutat nova contraposada al caos del, del viejo Cairo, ¿no? I del Cairo islàmic o del Cairo copto, ¿no? Que són carrerons que no saps on vas.
3: Tu que estàs tan viatjat i has vist de tot, de tantes cultures i d'això, quines curiositats has vist a Egipte que no ho has vist a cap altre puesto? Si es pot ser. O sea, que has vist a Egipte, diu, això no ho he vist mai a cap puesto en tot el que has vist. No sé, coses així de curiositat, o no hi ha res especialment que t'hagi tret l'atenció d'Egipte que puguis pensar ara bote pronto. Alguna costum, alguna tradició, alguna cosa que tu recordes?
4: No, de costum... Costums àrabs, són les costums, jo coneixo molt bé tots els països àrabs, ara ja sí que es coneixo tots, incluint Aràbia Saudita, i té les costums clàssiques que tenen tots els països àrabs, vale? Té peculiaritats egípcies, com t'he dit, perquè era una cultura molt fèrrea, però no té una cosa que digues especial, no? T'he dit antes lo del mercadeo que volien canviar a la teua dona per camells, però això ja queda ridícul al segle XXI. Ja no entra, això no és una peculiaritat. Té molt poca delinqüència, pot tindre algun hurto, però l'islam quasi que impedeix robar, m'entens? No ho porten en la cultura. Ells se poden morir de fam, però no te robaran. No estaria ben vist per les seves creences.
3: O sigui, més per cultura que no per la repressió del règim al respecte.
4: Sí, bueno, claro, això és una cosa molt important. És un règim repressiu i ha tingut sempre una lluita brutal i va decidir, pues, per les raons que siguin, suposo que després de la guerra dels sis dies, tindre una bona veïndat en Israel, no? I una bona relació als Estats Units. Si tu tens una bona relació en aquests dos països, pues automàticament això ho nota l'economia del país. Per això és un país que va a una velocitat diferent, pues, per exemple, que el Líbano, que és més petitet, que Jordània, vale, que tots els altres, no? I no és una economia basada en lo petroli, vale? Que diguéssim, és un país eminentment agrícola. I, bueno, té un tap molt important, que tu ho saps, per les mercaderies, i més ara que està l'estret d'Hormuz en Iran, ells tenen el canal de Suez, que en el seu dia va ser l'obra d'enginyeria més important del món. Entonces, inclús van fer el Mena House of Heroi, el famós hotel que anava la reina d'Inglaterra, Lady Di, en el qual jo m'he alojat en la suite de Lady Di, ¿vale? Pues, aquest hotel se va fer per allotjar a tots els emperadors i reis que van vindre a la inauguració del canal de Suez.
3: Molt bé. Més enllà de les piràmides, Agustí, què creus que cal o que val la pena visitar a Egipte? Per sortir una mica del tòpic, evidentment, si és la primera vegada que vas a Egipte o la segona, tercera, vas a veure les piràmides, Abu Simbel, tot, perquè és obligatori. Però una vegada que ja hem superat aquesta fase inicial de lo més conegut, què et recomanaries tu visitar? Quin trajecte faries del país? Te quedaries primer uns dies al Caire, després
4: sí.
3: Seguiries...
4: Explica'm-nos. Jo me quedaria 3 o 4 dies al Caire. A veure, jo faria un viatge d'unes 2 setmanes, o sigui, se pot fer en 10 dies, però tindries que recórrer el Nil molt de pressa. Si vas en un barco d'estos moderns, que és el que va prou gent, pues aniràs més de pressa, no? I faràs parades tanques molt ràpides d'una hora, t'explicarà un guia el temple i ja està. Però no disfrutaràs. Jo he fet el Nil en Faluca, l'he fet en barco, en batomuix, que es diu, l'he fet en un navío, l'he fet en tota classe de transports, l'he fet en tren... Vale? Aleshores el tren egipci és paregut a, té aquella mística, no? Que tenia l'Orient Express, que podem parlar si vols després en literatura d'Agatha Christie, que no està allí. Bueno, jo faria Egipte, òbviament aniria a les piràmides de Giza i a l'Esfinge, això te dona migdia almenys. Després aniria a veure el Gran Museu Egipci, jo aniria a veure els dos, perquè encara queden molts de restes i molt ben ensenyades. A la plaça Tahrir està el mític Museu Egipci de tota la vida, no? Que era un edifici victoriano imponent, i tot en molt bon criteri, tot no l'han traslladat al Gran Museu. El Gran Museu és un dels millors del món, val una pasta que no té relació, val uns diners l'entrada que no té relació en, la, en el cost de la vida a Egipte, però bueno, també estem parlant d'un museu que és un gran contenedor, i fija't que al British Museum tenim moltes mòmies també, i tot, no? Però bueno, el més important està en aquest nou museu que finalment se va poder obrir l'any 2025. Després aniria a les piràmides, que no són tan conegudes, però són impressionants. La piràmide més antiga, que és la piràmide de Zoser, a Sàqara, la piràmide escalonada, és una necròpolis vasta, preciosa, molt bé. Després està d'Ashur, que és la piràmide acodada, que es diu, i la piràmide roja, que és una piràmide que no és totalment lineal, no? I després visitaria els barris. Els barris són imprescindibles del Cairo. El Cairo islàmic, en profunditat, la zona de tots els barris, tots els cafetines, les grans mesquites, especialment la de Al-Azhar, que és un lloc d'ensenyança islàmica de primer nivell mundial, no? Quan aquí dius, on vas a estudiar? Pues mira, me'n vaig a Oxford. Pues tu quan eres àrab, dius, on vas a estudiar? A la Universitat d'Al-Azhar del Cairo, ¿vale? És la gran. Mercats, veuria mercats del Cairo, especialment Khan el Khalili, en els cafès, el cafè Fisawi, on anava Naguib Mahfouz, el Premi Nobel, allí el van acuchillar, no? I veuria també el barri copto. Queda un resquici del barri copto molt bonic que estan les esglésies de Jesús, no? Diuen que va passar Jesucristo per allí, aleshores les esglésies de la Iglesia Colgante, la Iglesia de Sergio y Baco i el Museu Copto Tescanar, la llarga tradició cristiana que va tindre Egipte, no? Després, vols que parlem del resto del país? Perquè veuries en un primer viatge?
3: Sí, una mica la ruta que tu proposaries de, bueno, per recórrer, per conèixer Egipte més enllà de les piràmides.
4: Sí, jo,
3: no?
4: Ja li tiraria mà en seguida al Nil. Entonces lo que faria seria un trajecte en tren nocturno, surten a última hora del dia, tota la nit viatges, i de matí ja t'aixeques a Luxor. I a Luxor estan esperant al gran port fluvial les barques. Allí pots decidir, bueno, a Luxor t'has de quedar dos o tres dies, i després es comences un recorregut de 3-4 dies baixant fins a Assuan, ¿vale? Assuan és l'última ciutat important, i des d'allí és una lanzadera per anar a Abu Simbel. Però bueno, quedem-nos en Luxor, no? En Luxor estan els dos temples més importants, per la gent estàndard, no per a mi, ara t'hi diré per què, que són el temple de Karnak, en la fantàstica sala hipòstila, la sala hipòstila més gran del món, on te dones compte de lo menut que eres, la famosa sala hipòstila que surt a les pel·lícules d'Hèrcules Poirot i tot això, que té una dimensió sobrehumana. Te dius, vaja, què és això tan gros, no? O sigui, l'escala humana és molt important a Egipte. Antes no t'ho vaig dir, però les piràmides, quan les veus, impressionen. És l'edifici que més m'ha impressionat, aunque l'he vist mil vegades en fotos, no te pots donar una idea de què és això tan gran. Saps? La segona pregunta és com ho van construir. Però la sala hipòstila passa el mateix, és una escala sobrehumana, no? El templo de Luxor, en tota la avinguda de les esfinges, o sigui... I després, claro, a l'altre cantó, al cantó on ells consideraven que estava el territori de la mort, estan les tombes, entre elles la de Tutankamon. Tu visites el Vall de Luxor, el Vall de los Reyes i el Vall de les Reines, no? Al Vall de les Reines està la famosa tumba de Nefertiti, va a part, i al Vall de los Reyes tu compres un tiquet que entren tres tombes. Jo, si voleu, vos recomano algunes, no? Algunes no es poden visitar, però aquí te puc contar una anècdota.
3: Conta.
4: Són tres tombes, per exemple, jo recomano, per exemple, la de Ramsès VI i te recomano la de Tutmosis III, que està al mig d'una ladera. Ells han practicat, jo no sé com la van descobrir, han practicat una escala que puja en serra i a mitjan de l'acantilat hi ha un forat. I entres dins, o sigui, més està excavada en terra, Tutmosis III va decidir que sigués inaccessible i que no la trobés mai ningú. Aleshores, esta és una tumba molt important, i la tercera, lògicament, seria la de Tutankamon, aunque deu hi haver una rèplica de lo que van trobar, perquè el cor del tresor de Tutankamon que va descobrir Howard Carter està al Gran Museu del Cairo, claro, està, vamos, acorassat i te vigilen mil càmeres. Hi ha una tumba que antes, això entronca en el que t'he dit antes. Tots els faraons tenien una missió en la vida, que és quan tu t'entrones faraon, i Tutankamon, per exemple, va pujar molt menudet, tenia 9 o 10 anys, va viure poquet, no? Diuen que va morir assassinat, no se sap. Però Seti I Seti primer va tindre va reinar fins als 84 anys, en lo qual la tomba és la més llarga, però sempre està tancada perquè havia tingut molts de problemes de manteniment, no? La gent quan entra crea un vaho i és un desastre. Aleshores jo vaig fer anys en una de les visites que vaig fer, i el vigilant li vaig dir: ui, oi, és mi cumpleaños. I dins de l'hospitalitat m'ha dit: pues te vaig a fer un regal, espera't un moment. I va anar a buscar la clau i em va obrir per mi sol una tomba que feia 20 anys que estava tancada.
3: Colles.
4: Que era la de Seti primer. I vaig estar una hora dins, jo sol, va obrir les llums, pareixia que me transportés a un altre món. Va ser, jo considero, des del punt de vista emocional, que és el millor regal que m'han fet mai en la meva vida. O sigui, jo tenia el cap Seti primer, però sabia que estava tancat de feia molts anys. I quan me va dir que jo te l'obric per tu i és el teu regal, per aquestes persones que tenen la característica de convertir els moments en inolvidables, per mi tenen tota la meva admiració, el respecte i la gratitud.
3: Això és com obrir-te Altamira, l'original. Sí, no,
4: per el simple fet de ser el meu cumpleanys.
3: Sí, sí.
4: O sigui que no l'oblidaré mai.
3: Però ja ho sabeu, oients, quan esteu ahí, dieu que és el vostre cumple, i igual vos fan la gràcia.
4: Continuem, hi ha diversos temples menors, però que són molt importants.
3: Sí, però Agustí, és que m'interessaria, com t'he comentat, més enllà de les piràmides...
4: No, el que t'estic ara, continuem el recorregut.
3: A veure, continuo dels templos i això, per això t'ho comentava.
4: No, continuem el recorregut a Luxor, que estàvem parats. Està el temple de Hatshepsut, que va ser la gran...

0: És el que està a la porta d'entrada, d'un tamany descomunal, uh-huh. un temple dedicat, i és molt bonic, en totes les parets, els muros enormes, serigrafiats en jeroglífics, que no és el llenguatge, que no hem pogut parlar d'això, i després en Komombo, que és el temple de los cocodrils. Hi ha cocodrils dissecats dins, no? També eren objecte d'adoració. Tirarien cap avall en este creuer i moriries a Assuan. Assuan és un gran oasis, no? És on vivia l'Aga Khan, i on té la tomba d'Aga Khan, que l'Aga Khan és la tercera branca que hi ha de l'islam, no? Estan los sunites, los xiites i els ismailites. Los ismailites, el seu cap és l'Aga Khan. El famós Aga Khan, que era molt amic del rei d'Espanya, el fill, és el que ha fet aquesta fundació que rescata tots els monuments del món islàmic, no? Tu vas per tot el món i dius, Fundació Aga Khan subvenciona això, no? És com una acadèmia itinerant. Aleshores, el pare, l'original de la dinastia, està enterrat a Assuan, no? Uh-huh. Per què servia Assuan? A part de passejar amb Faluca, alojar-te al famós hotel d'Assuan, no? Que estava Agatha Christie i tal i qual, en les làmpares que pengen, fas una regressió a l'època victoriana. A part, tens una excursió que matines molt per anar a veure el temple estrella d'Egipte, no? Que és Abu Simbel, un temple que recordem, el temple d'Abu Simbel i Philae, la isla elefantina, que són els dos grans temples que van tindre que menejar en una obra, mai millor dit, faraònica, per fer la gran presa d'Assuan, que en el seu dia va ser la més gran del món i que va fer el famós Nasser, uh-huh. ¿vale? Que va ser el gran president del món panàrab, no? Uh-huh. Tal com diu el meu amic Tomàs Alcoverro, doncs que ell va ser la primera crònica que va fer el famós corresponsal Tomàs Alcoverro, va ser l'enterro de Nasser, ¿vale? I l'enterro de Nasser va ser el moviment humà més gran que hi ha hagut mai a Egipte. Mils de persones pujant per dalt dels trens anaven cap al Cairo a l'enterro d'aquesta persona. Doncs ell va fer aquest gran llac, el llac Nasser, que separa el Nil de Sudan a Egipte. És una gran presa d'aigua i a part d'això, doncs és el subministro, és l'oxigen de tots els cultius del Nil, no? Uh-huh. I però clar, van tindre que trasladar esos enormes temples que a Abu Simbel, pues, podeu imaginar. Hi ha un dia a l'any que entra un raig de sol i il·lumina la cara de les quatre figuretes que estan al fons. Imagineu-vos la cosmovisió i l'estudi que tenien astronòmic els egipcis.
1: Molt ben buscat. Agustí, tu m'has contat abans que has estat 7 vegades a Egipte.
0: Sí.
1: Què et queda per veure?
0: Mira, a l'últim viatge que vaig fer, que vaig anar a veure altra vegada el meu amic a Beirut, a casa d'ell, a Tomàs, vaig dir, mira, vaig a fer un viatge delicatessen per a mi mateix, no? I vaig anar a veure puestos que havia anat, pues, la gran escritora Ana Maria Briongos, també gran amiga meva, i Tomàs Alcoverro, i vaig veure, pues, coses de Lawrence Darrell a Xipre, vaig anar al famós hotel Talisman a Damasco, vaig anar a puestos singulars, vaig dormir dins del Santo Sepulcro a Israel, i a Egipte vaig dir, vaig a dos puestos que són significatius i que la gent no va, ¿vale? Deixant a part l'anar, que d'això no ens donarà temps de parlar, l'anar a fer immersions al Mar Roig, vaig voler anar al Desierto Blanco, als dos oasis, a l'oasis de Siwa i de Farafra, que això jo ho deixaria a la gent per un segon viatge, això ja és per nota, ¿vale? fantàstics, lo desert més impressionant que vos pugueu imaginar, en unes formes abstractes fetes de pols blanca, de quarcita, de unes pedres translúcides, en uns reflexes del sol, uns canvis de tonalitat, pareix que estigues a Marte, allí s'hauran rodat pel·lícules estranyes. Los oasis són fabulosos. Vull dir, em va viure molts anys el meu amic, l'escriptor Jordi Esteve, i entonces jo l'oasi de Siwa, en base a les seves històries orals, l'havia estudiat molt bé i me va fascinar, no? Los dàtils, menjar los dàtils, deixar passar la gent, no? aquells sortidors, aquells manantials d'aigua que surten, la verdor dels oasis, i la segona cosa va ser molt espiritual i me va impactar, que va ser anar a Santa Caterina, al Sinaí, el cresol de la cultura cristiana, no? I clar, anar a veure Santa Caterina, on està la biblioteca més antiga del món, vale, que m'han deixat entrar, però no fotografiar, veure aquell,

0: aquell monasteri, aquella vida tan estètica, i sobretot matinar molt pronte, a les 2 del matí es començar la pujada al Monte Sinaí, al Jebel Mosa, la muntanya de Moisés, no? On van fer els 10 mandamientos, dins del monasteri està la zarza ardiente, vale? Vull dir, és una cosa màgica, no? O sigui, quan puges allà i es comences a veure el sol com surt, veus tot el poder telúric de la terra, no? Tota l'energia que te ve, aquelles muntanyes en aquells colors dorats, és una cosa impossible de fotografiar. No hi ha càmera que te digui això, no? Entonces va ser molt, molt impactant, no? A més, a dalt meu es trobava el president de França en una comitiva, a Sarkozy, i dic, què fas, home, aquí? O sigui, que anaven, allí eren tots el mateix, anaven tots suant i pujant en los camells. Sí, per sí. La nit vas parant a 4 puestos en llums i veus un té a la menta que t'entra, perquè la nit fa molt de fred, eh? Ja que n'ha protegit. Això és un Egipte diferent.
1: Sí, sí.
0: Vale? Molt, molt místic.
1: Ja la cirereta. Agustín Chaler, un incansable viatge que ha estat per quasi tot el món, que li falta quasi... No res per haver-los fet tots. T'esperem la setmana que ve amb un altre destí. I bé, acabem per avui perquè ja el temps se mos ha tirat damunt.
0: Bueno, vos recomano dos coses. Una, un llibre que es diu L'edificio Yacubian, perquè explica molt bé el que és la qualsevol llibre de Naguib Mahfouz, seria important, i algun llibre d'Agatha Christie, vale, Muerte en el Nilo i coses així. I de pel·lícules, pues, totes les que vos podeu imaginar, i més, Sinuel, El Egipcio, La Mòmia, totes les que vulgueu. Assassinato en el Orient Express, bueno,
1: en el Nilo.
0: En el Nilo, Assassinato en el Nilo, exacte. O sigui, és un... I després, molt important, poseu-vos un té a la menta en música de Umm Kulthum. Vos trasladarà a una altra dimensió.
1: Umm Kulthum, ho apuntem.
0: Umm Kulthum.
1: Moltes gràcies, Roger de Ser Maestrat. Ens parlem la setmana que ve, mos escoltem. Mos ha parlat Albert Gavaldà. Moltes gràcies.
2: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 10 de setembre del 2026. Abans ens havíem anat fins a Egipte, ara pisem al nostre poble. Anem en l'entrevista a l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, que bueno, ens porta el balanç de l'inici de curs. També parlem sobre la Carta Pobla i, a més, parlem sobre totes les inversions i licitacions que ja tenen preparats per a aquest inici de curs. A més, també parlem amb Paula Pegueroles i Cristian Massip, dos professors de SMUP a Benicarló, una escola nova de música contemporània al poble de Benicarló. La nit més esperada de l'esport i la festa arriba a la nostra costa. Aquest dissabte, 12 de setembre, a les 9 de la nit, viu el 10K i el 5K nocturn de Vinaròs. Prepara't per a gaudir d'un circuit urbà ràpid i bonic amb vistes directes a la mar Mediterrània, amb eixida i arribada al passeig Fora Fora, zona d'aparcament habilitada just al costat perquè vinguis sense complicacions i en creuar la meta, una fantàstica postmeta amb beguda, música i el millor ambient per a celebrar el teu esforç. Si tan sols vols volar en els 10 quilòmetres, com si preferissis gaudir del 5K corrent o caminant amb amics, aquesta nit és teua. Les places són limitades. Inscriu-te ja mateix en el web hj-crono.es. 10K i 5K nocturn de Vinaròs. Organitza Club Triatló Vinaròs amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs, CME i Diputació de Castelló. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui me trobo en l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Moltíssimes gràcies per vindre a aquesta casa. Sempre és un plaer venir a veure vos.
0: I bueno, parlem perquè has començat el curs escolar, has començat ahir. Com ha sigut aquesta tornada al col·le?
1: Pues la veritat que la tornada al col·le ha sigut una tornada que no hi ha hagut cap tipus de problema, i això és molt important. La veritat, ahir jo vaig anar a visitar a un col·le d'aquí Vinaròs per veure com havia sigut l'entrada dels xiquets al col·legi. La veritat, les famílies estan ben ja preparades per deixar els seus xiquets i part contents de que comencés un nou curs escolar 2026. Un curs escolar de que tenim que pensar que Vinaròs és una ciutat que ja sabeu que té més de 30.000 habitants i que tenim un gran nombre d'alumnat. Estem parlant de que en els col·legis tenen col·legis, en els col·legis tan públics com els col·legis concertats d'infantil, primària i secundària, a més dels instituts que tenim, també els dos instituts de batxillerat, tenim aproximadament una matrícula, no te puc dir amb exactitud el nombre total, de 5.000 estudiants, 5.000 alumnes. És a dir, Vinaròs és ja una gran ciutat on hi ha una gran quantitat d'alumnat. I la veritat, l'entrada va ser, com he dit, sense cap tipus de problema, i les aules s'ha donat cobertura a totes aquelles demandes que s'han sol·licitat per part dels pares. Vull també, mira, justament este matí m'han passat les últimes dades de que este matí, justament ahir, també en van haver més de 20 sol·licituds, pares que a la millor estaven en darrere i això s'havia passat, o que s'han incorporat a la millor fa pocs dies a Vinaròs i que, bueno, que tenen que matricular els seus xiquets a les escoles, i entonces pues, que no hi ha cap tipus de problema perquè s'anirien repartint esta alumnat entre aquells col·legis que tenen alguna baixa en alguna de les aules. La veritat és que l'obrir les portes a l'alumnat és un dia molt especial, però primer, abans hi ha tota una sèrie de feines que en la qual pensa de que tots aquests col·legis que tanquen el mes de juny hi ha que adequar-los. Aleshores, jo, com a alcaldessa de Vinaròs i després també en nom també de la regidoria d'educació s'ha fet un treball immillorable, incansable, perquè totes les aules estiguessin acondicionades. Després també s'han fet moltíssimes actuacions de millora i també s'ha fet moltíssimes actuacions de manteniment dels nostres centres educatius. Mira, concretament ahir el que vaig visitar va ser el col·legi de l'Assumpció, i la veritat el de la Misericòrdia, i em vaig alegrar moltíssim perquè vaig aprofitar per a visitar totes aquelles millores que s'havien preparat, s'havien fet durant aquest estiu. Concretament vaig veure que en la Misericòrdia dintre d'un mes pues, ja estarà en funcionament l'ascensor, que era una demanda que se tenia que fer per poder ser utilitzat per aquests xiquets que tenen mobilitat reduïda. Després també s'havia fet una adequació també a les rampes que comunicaven en les aules d'infantils. També s'havia fet unes millores també en el quarto de bany, que s'ha fet uns quartos de bany que estan entre ells un també estan adaptats, la qual cosa és totes aquelles demandes que des dels centres educatius se sol·liciten, nosaltres el que intentem sempre és solucionar aquests problemes. I la veritat, i vull continuar avançant dient de que i recordant de que l'IES Vilaplana, l'Institut de Secundària Vilaplana, ja és una realitat. Estos xiquets ja han entrat molts en les aules ja en el nou col·legi. Falta per supost acabar d'adequar-lo, però ja podem dir que Vilaplana, que és la inversió més gran, una de les inversions educatives més grans dels últims anys en Vinaròs, és ja una realitat, i que en breu jo suposo de que poquet a poquet pues, bueno, que totes les aules estiguin totalment acondicionades. Però també es mantenir una reunió en l'equip directiu i estar molt contents de com han anat evolucionant les obres. Nosaltres vam comentar i en Ester es va dir també que tenia un període d'execució. L'empresa des de l'agrair-los que ha complit en els plaços previstos. Sempre saps que quan hi ha alguna obra sempre hi ha pues algun problema de que a vegades les coses no van a l'hora que tenien que anar, però bueno, s'ha intentat recuperar totes aquells moments que no es van poder fer en temps i en forma, i perquè abans de final d'any l'Institut del Vilaplana estigui totalment acondicionat i adequat. És a dir, és ja una realitat, tenim un Vilaplana, un IES Vilaplana, una infraestructura molt demandada, però que ha sigut aquest equip de govern el que l'ha començat i l'ha finalitzat. La veritat, estem super contents. I després també estic també molt contenta perquè hi ha coses que no surten o no se saben, però també una de les grans demandes de l'equip directiu és el col·legi del Baix Maestrat. Saps que és un col·legi que és el col·legi que tots coneixem com el col·legi d'educació especial, que està situat al costat de l'hospital. És un col·legi que es va fer fa molts anys, és un col·legi que a pesar de que s'han fet moltes millores per evitar pues, que paguin sonoritzar-lo, perquè segur que està al costat de la via i provoca molt de soroll quan passa el tren, per la qual cosa pues, això perturba un poc la tranquil·litat i el benestar d'aquests xiquets. Pues, bueno, segur que el col·legi Baix Maestrat és un col·legi que s'ha encarregat per part de l'Ajuntament de redacció dels plecs del nou col·legi. No serà una realitat esta legislatura, però esperem que la propera legislatura pues, bueno, que Vilaplana sigui una que el col·legi Baix Maestrat sigui una realitat. Segur que este col·legi Baix Maestrat serà un col·legi modern, adaptat, i que estarà en el centre del poble, justament a una zona que per excel·lència crec que és una zona que millorarà l'aspecte de la nostra ciutat, perquè ja allí ja està ubicat el segon centre de salut que ja està pràcticament acabat. Sí. Jo crec que a principis d'any se podrà perfectament inaugurar gener o febrer. Després al costat s'està fent també ja saps el pavelló polideportiu i bueno, pues a la parcel·la del costat és el lloc que anirà ubicat el nou col·legi d'educació especial Baix Maestrat, que tal qual com he dit s'estan redactat els plecs i estan adjudicats i estan redactat els plecs perquè només perquè en la propera legislatura pues, que se pugui que sigui una realitat.
2: Pues bueno, jo per la meva part, un molt bon inici de curs, la veritat, amb molt bones notícies, i bueno, a continuar en esta bona educació d'ací de Vinaròs. I també, bueno, canviant de tema, celebreu la Carta Poula el 29 de setembre. Com esteu gestionant tot això?
1: Pues la veritat és que aquesta data és la data més important de la nostra ciutat, perquè és la data en la qual se commemora els actes centrals, se concentren el dia 29 de setembre, que és quan se celebren els 85 anys del naixement de Vinaròs com a ciutat. Uh-huh. I la veritat, al voltant d'aquesta data ja s'han preparat tota una sèrie d'actes que culminaran en la primera quinzena d'octubre. La veritat és que estem parlant de que per commemorar aquest acte tan important del naixement de la nostra ciutat, Vinaròs és una ciutat de més de 30.000 habitants, és una ciutat que ha canviat en el pas del temps, va convertir-se en la gran ciutat que tenim ara. Uh-huh. És un plaer viure aquí, és un plaer, la veritat, tenir la ciutat que tenim, però tenim que pensar que també que no hi ha que oblidar les nostres arrels, uh-huh, la nostra història i d'on venim, i això és molt important. I per la qual cosa s'ha fet una programació molt variada. Estem parlant de que s'han programat més de 50 activitats. Aquestes activitats començaran este divendres en un concert de la banda de l'Aliança, de la nostra banda, i que culminaran els actes, tanquem el dia 9 d'octubre, que és l'acte més protocolari, que és el dia de la Comunitat Valenciana. La veritat és que la programació és una programació molt variada. Trobarem teatre professional, teatre amateur, trobarem dansa, trobarem també visites guiades. Uh-huh. Trobarem també tertúlies de literàries. Després, és a dir, també trobarem trobades d'esquets, d'esquers que són esquers urbans, que són pintors que pinten, uh-huh, per la carrer. I la veritat que s'ha fet un gran esforç per aquesta carta poble, per aquestes activitats, vale, puguen arribar a tot tipus de públic. I entre les obres que totes les obres són pressupostes, són totes importants, però jo voldria remarcar algunes d'elles. Una de les principals novetats és que no ho he dit abans, és que hi haurà cinema. Uh-huh. El cinema és una reclamació molt demandada per sí, part de la ciutat vinarosenca, i aleshores pues, s'ha programat cinema. Cinema s'ha programat per la tercera setmana del mes de setembre, una pel·lícula pel públic infantil, i després una pel·lícula pel públic adult. Una cosa que voldria dir és que són perdó, uh-huh, són pel·lícules d'estrena, que són pel·lícules que potser fa un mes que s'han estrenat. Oh, wow. Hem apostat a veritat per pel·lícules novedoses, uh-huh, i que siguin atractives per al públic. I aleshores pensem que era un la nostra programació cultural feia falta este pilar. Uh-huh. I aleshores pues, bueno, este pilar s'ha recuperat, el cinema s'ha recuperat en esta oferta cultural que s'ha programat per la Carta Poble. Esperem que tinguem una bona acceptació per part de la gent, perquè la gent ho han preparat amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes. I després també trobarem pues, tres obres de teatre professional. Les obres de teatre professional pues, són obres que pertanyen al circuit cultural valencià. Trobarem una de Valls, Passió en Tango, que està reconeguda i premiada, i que és una companyia que ha fet un recorregut i una gira per moltes ciutats d'Europa, de uh-huh, inclús també per Espanya. Després farem un concert de barroc pel dia de la Carta Poble, uh-huh, vale, d'un grup també que està de música que utilitza instruments antics, que és el grup d'ensemble Viatge. I després una obra de teatre professional que porta per títol Querida amiga, les verdaderes cartes d'Elena Francis. La veritat, crec que és una obra molt emotiva i que crec que m'ho farà recordar un poc el que és la memòria de fa uns anys, de lo que era la societat actual, com era la societat d'entonces, perdona. I després també no vull deixar d'enumerar que tot està també hi haurà teatre amateur. Uh-huh. El teatre amateur tenim dos obres, que hi haurà un sainete valencià i després també hi ha uns sketchos, i aquestes representacions del teatre amateur correrà a càrrec però del grup Puro Teatre de Vinaròs. Vale? És a dir, una obra el sainete valencià se farà la primera setmana d'octubre, i la setmana que ve se faran els sketchos dels alumnes de l'obra de Puro Teatre. I després també una a part d'això vull comentar també que també se farà una visita guiada, i aquí sí que vull agrair també la col·laboració de Turisme, perquè una programació no és només una programació d'una sola persona. Uh-huh. Quan se programa perquè hi ha un equip darrere que tots mos coordinem per poder donar el millor de cadascú per a aquestes programacions que se fan al llarg de tot l'any. I aleshores pues, s'ha programat una una vista guiada a Vinaròs, que porta per títol Vinaròs, un passeig per la història, que ens permetrà, per un costat, conèixer millor el nostre patrimoni, també accedir al pas de ronda de l'església arxiprestal, i després finalitzar el recorregut al mercat municipal, que segur que el nostre mercat municipal té un encant especial i té molt bona acollida per part dels visitants i també per part dels vinarossencs, i acabarà amb un vermut vinarossenc. Això per un costat, en quant al teatre amateur, però també trobarem dansa, també trobarem el que he dit antes, pues, les actuacions de les associacions i entitats vinarossenques, que són les que enriqueixen també la nostra, el nostre patrimoni cultural. Comptarem en actuacions de les camaraes, també de la colla de nanos i gegants, de la moixeranga de Vinaròs, de la rondalla vinarossenca Mariterra, de la Cola García Julve, és a dir, de l'Orfeo Vinarossenc, i també, com he dit abans, de la Societat Musical Aliança. És a dir, tot això implica, pues, que s'ha fet una gran programació cultural per a aquest mes de setembre. I a més, recordar que només me queda recordar que el dia 9 d'octubre, que és el dia, bueno, primer que anem a parlar del dia 29, que és el dia del naixement de la ciutat nostra com a ciutat, i entonces aquell dia sí que se farà, pues, bueno, se farà com tots els anys l'actuació de les danses de les camaraes, val? Després se farà el Tedeu a l'Iglesia Xipressal, i se farà el repartiment del pastís de commemoració dels 85 anys de naixement de la nostra ciutat, que està elaborat per l'associació, com tots els anys, de les pastissers de Vinaròs. I ja culminaran els actes el dia 9 d'octubre, que el dia 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. El dia de la Comunitat Valenciana, vale, els actes, és un acte, serà un acte, actes institucionals, que costarà com sempre. Recordar que aquest acte sempre se fa en la, davant al monument de Jaume I, vale, i se farà, pues, com tots els anys, un parlament, i se farà una ofrena floral, vale, on assistiran les reines, les dames i les autoritats, i també s'interpretarà després, a continuació, l'himne de la nostra comunitat. Després actuarà l'actuació de la moixeranga de Vinaròs, i en acabar també actuaran les rondalles tradicionals, que seran corrent a càrrec de la rondalla vinarossenca Mar i Terra. I, bueno, i no res més, jo crec que invitar a tota la ciutadania a que miri a les xarxes socials o que s'adreça a buscar el llibret a turisme, perquè sigui sabedora de totes aquelles activitats, perquè jo crec que s'ha pensat aquesta regidoria, igual com la de ha pensat en tot una sèrie d'activitats que en la que tenen cabuda tots els públics en general.
2: Pues jo, espectacular. Una molt bona programació. I, bueno, continuant en esta entrevista, anem al meollo, i és que, bueno, teniu moltíssimes inversions fetes a Vinaròs. Continueu millorant el poble. Que tenim a dia d'avui per a comentar, per a que la gent sàpiga tot el que esteu fent pel poble?
1: Pues la veritat que avui vaig a contar, i estic molt contenta, i primer que res, pues, abans de començar a enumerar tota aquesta gestió eficaç i eficient d'aquest nou equip de govern, ¿vale? Perquè la veritat que ens han deixat
2: l'ànima
1: treballant per aconseguir totes les inversions que s'han aconseguit. Jo crec que Vinaròs ja se visualitza un antes i un després. El Vinaròs que nosaltres vam trobar serà, no és el que tenim ara a dia d'avui, i t'ha anat canviant en aquests 3 anys i mig a un pas molt ràpid i molt vertiginós, i és perquè detrás ha sigut una gent capaç, eficient i molt treballadora perquè que ha aconseguit la transformació d'aquest poble. Mira, primer que res comentar-te, perquè m'he fet un llista per no deixar-me res, perquè la veritat, a vegades la memòria també me'n falla, són tantes coses que ja que
2: et
1: recordes, però no. Mira, justament el dimarts dia 8, vale, va tindre lloc la taula de contratació, on se van obrir les ofertes del Teatre Auditori. Saps que el Teatre Auditori hi havia dos lotes, un lote que eren les obres, que era, se li estaven les obres per fer el Teatre Auditori, i després hi havia un altre lote, que és el lote 2, que era un lote de subministrament escenogràfic. Pues, bueno, pues, tant per lote 1, que això és molt important, com per al lote 2, vam tindre licitadors. És a dir, se van presentar ofertes d'empreses i per tant, en breu, aproximadament en un mes, jo crec que en un mes més o menys, tindrem l'empresa adjudicatària, que és la que ha guanyat la licitació, i a continuació ja se donarà inici a les obres del nou Teatre Auditori de Vinaròs. Jo soc molt optimista, a vegades els meus regidors me diuen que soc massa optimista, però la veritat espero que aquestes obres puguen començar entre finals d'aquest any i principis de l'any que ve. Entonces, això és una gran notícia perquè era uns dels projectes més importants que portaven tots els partits polítics dins del programa, però que ha sigut aquest equip de govern el que ho ha fet una realitat. Gràcies, vull recordar també que ha sigut possible, a part de l'aportació de recursos propis de l'Ajuntament, gràcies a que també nosaltres vam guanyar els fons EDIL. I entonces, aquests fons EDIL ens subvencionen una gran part d'aquest nou teatre auditori. Després, un altre projecte que també el dia 8 va ser la veritat, va ser un dia molt, molt actiu, les taules de contratació. També se va, respecte a la plaça 1er de maig, saps que la primera plaça de maig en un principi se va quedar deserta, després se va fer invitació, se mos va criticar per part de l'oposició, què és el que passava, que perquè no havíem sigut capaços de treure, perquè ningú havia ofertat, havia entrat o s'havia interessat a la remodelació d'aquesta plaça. Bueno, nosaltres vam considerar que la millor, quan se van fer la redacció d'esplecs, quan se van fer la redacció, a la millor els contes, i també en la crisi econòmica que hi ha hagut, a la millor no era prou atractiva per les empreses. Pues esta vegada estic supercontenta i espero que ja no se mos critique perquè no ha sortit la plaça 1er de maig, que vull recordar que l'últim plenari van votar en contra dels diners per poder remodelar aquesta plaça. La plaça 1er de maig també serà una realitat, perquè també el dia 8 se va obrir les ofertes i va haver molta concurrència d'ofertes. Què significa? Que aquí s'han presentat bastantes empreses per poder remodelar la plaça 1er de maig, i en breu sabrem també l'empresa adjudicatària, i en aquesta empresa que és la segona empresa que ha guanyat, perquè tens que pensar, Gabriela, que una vegada s'obrin les taules de contratació, entonces, les ofertes, entonces lo que passa és que se té que fer per part dels tècnics, ¿vale? Aquí les tècnics de la valoració de les memòries que han sigut presentades per cadascuna de les empreses, al igual que passa en l'auditori. I també vull ser positiva, per tant, ja no torno a repetir el que he dit antes, però crec que a finals d'any o a principis de l'altre ja podrem donar llum a l'inici de les obres. És a dir, són dos grans notícies, són dos espais, per un costat molt, esta plaça remodelarà el que és, canviarà totalment la fisonomia de la nostra ciutat, al igual que ha passat en la Torre Ballester, són zones degradades, i com també per exemple està passant també en el fora, són zones degradades que recuperaran la revitalització d'un espai urbà que teníem aquí totalment abandonat i degradat. Però a més també vull donar una gran notícia, és que també se va obrir l'expedient de les luminàries dels sectors 3 i 4 de la Costa Nord. És a dir, què significa? Que anem a posar llum a tots els carrers en diferents fases de la Costa Nord i també després ja anirem ampliant altres sectors. I aquí també hi havia molta concurrència de moltes empreses, vol dir que va ser un punt interessant perquè crec que tot això que va sortir ofertant-se, entonces va ser atractiu per les empreses. Però antes sabrem quina és l'empresa adjudicatària que ha guanyat la licitació perquè posi de les luminàries al sector 3 i 4 de la Costa Nord, i entonces, i antes de finalitzar l'any, ¿vale?, se donarà ja l'inici de les obres, ja podrem veure com la gent està treballant i està posant les luminàries a aquests sectors. Però a més també se va licitar la il·luminació ornamental de la plaça de Bous. La plaça de Bous, saps que és un edifici emblemàtic, és propietat municipal, és una de les places que està més propera de la mar Mediterrània. Jo crec que no vull dir la primera perquè em puc equivocar, però és de les més properes que estan a la costa. Saps, vam apostar per una escola taller en la qual s'ha fet tota una sèrie de remodelacions de estar molt abandonada, uh-huh. i entonces s'han fet tota una sèrie de treballs per a aquesta escola de taller que està millorant molt la imatge de la plaça de Bou. Pues a més, nosaltres també pensem que quedava un curs. Aquest edifici que és nostre, aquest edifici que és emblemàtic, té que tindre una qualitat i té que ser també un atractiu turístic per a la gent i també pels benalocents, que també tenim un gran apreci. No només és una plaça de Bous, pot ser molt més, pot ser un escenari per fer altres coses. Pues bueno, pues entonces el que anem a fer després d'aquests treballs de l'escola taller, que crec que ha canviat el que és l'envelliment de la plaça de Bous, pues anem a posar també l'envellirem en il·luminàries. En il·luminàries, perquè jo trobo que trobem nosaltres que aquesta ornamentació ornamental il·luminària canviarà totalment el que és la fisonomia i donarà un altre aspecte a la nostra plaça de Bous.
2: Totalment.
1: I també avui dijous, concretament avui dijous, això tot va ser el dimarts. Vam tenir moltíssima feina, mira quantes coses està comentant.
2: Sí, sí.
1: Però el dijous, que és avui, s'obriran les ofertes d'asfaltat del camí Carretes i del camí Fondo. Si saps que és una demanda que se mos ha demanat per aquella passiva, perquè està tot en molt mal estat, pues bueno. Per tant, aquests dos camins, antes de que finalitzin l'any, tant el camí Fondo com el camí Carretes, estarà totalment asfaltat. I això sí que és important. I en breu, i això, traurem una licitació molt potenta, quan dic molt potenta, d'asfaltatge de tot el nucli urbà i de la zona nord, que s'executarà a principis de l'any que ve. Dic molt potenta perquè hi ha hagut molta demanda per part de la gent i sempre se'ns ha criticat de que els carrers, hi havia molts carrers en molt mal estat. Durant molts anys no s'ha fet pavimentació, no s'ha tingut cura amb els carrers. Hem tingut una època de climatologia que no ens ha acompanyat. Mm. Hi ha hagut moltes pluges, i l'asfalt, si tu fas un pegoig, després salta automàticament. Ens hem trobat en carrers i en camins en molt mal estat, i d'aquí demano disculpes a la ciutadania. Nosaltres ens hem posat a treballar en això, intentarem millorar aquest problema, a la millor no ho aconseguirem tot el 100% en aquesta legislatura, però esperem continuar per poder donar cobertura en la propera. I això és molt important perquè, és el que acabo de comentar, el nucli urbà, hi ha molts carrers en molt mal estat, i aquests carrers en mal estat, doncs, bueno, doncs serà una realitat que començarà a arreglar-se. La licitació està preparant-se, té que sortir, i aquí t'he dit que espero que a principis de l'any que ve això se pugui continuar. Però també una altra cosa que també se mos ha llamat l'atenció, perquè pareixia que la veritat que antes l'altre equip de govern no sé si han sigut tan exigents com nosaltres, és a dir, perquè crec que nosaltres han donat resposta a moltíssimes necessitats que tenia el poble, i en canvi no se mos ha, jo, i comprenc que la gent que se critica, perquè si no és crítica tu no reacciones,
2: claro.
1: Però claro, se mos demana a nosaltres el que en 8 anys altres no han fet, pues, i és la veritat, però nosaltres aquí estem al peu del canyó, treballant, gestionant perquè això sigui una realitat. Però a part, una altra cosa que crec que així per a mi és molt important, mira, no es té una gran quantitat de parcs infantils, ja s'ha començat a treballar en alguns parcs com el de Calistènia, que s'ha canviat tot el que és el mobiliari, i, però també tenim moltíssims parcs infantils, tenim molta població jovent que va, i molts de pares, i els parcs estan en molt mal estat, i quan dic en molt mal estat, estaven en molt mal estat. Doncs pues bueno, pues en breu, perquè ja estan licitades les obres, començarà l'adequació, i això sí que vull remitir-ho en la boca plena, l'adequació dels parcs infantils de Vinaròs, i s'actuarà en tots els parcs infantils, en tots els parcs de la ciutat. És a dir, sabem que hi havia un problema, sabien que estaven molt malmesos, sabien que estaven en molt mal estat, i el que no se podia fer era remendos, era ara tapo forat i d'aquí uns dies ho torna a tindre. S'ha apostat per una licitació potent perquè les empreses que ha guanyat la licitació que remodeli tots els parcs de Vinaròs. Per la qual cosa això ja començarà en breu, jo que en el mes d'octubre ja començarà a remodelar-se, perquè s'actuarà, repeteixo, en tots els parcs infantils de Vinaròs, en tots. I així és, espero que quan s'acabi la legislatura tots els parcs de Vinaròs infantils reuneixin les condicions adients perquè totes les famílies i tots els xiquets, que al fin i al cap són els que van a aquests parcs, puguen disfrutar d'aquests meravellosos espais que tenim, perquè ells puguen esbargir-se quan ells puguen sortir de l'escola. No només tenen que treballar i tenen que estudiar, que és veritat, però també tenen dret a jugar. Pues així sí. És que jo crec que és una gran notícia el que acabo de dir i estem supercontents.
2: Pues jo per la meva part, Maria Dolores, moltíssimes gràcies per contar-nos pues, com ha sigut l'inici de curs, com la programació de la Carta Pobla i sobretot de totes les inversions que heu fet a Vinaròs, esteu fent i bueno, suposo que esperem, no?, que continueu fent la pròxima legislatura. Moltíssimes gràcies.
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
4: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
5: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
6: Bricolaje y
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui. Me trobo en Paula Pegueroles, professora de bateria, i al telèfon en Cristian Massip, professor de guitarra i a més el dueño pues, de l'ESMU. Primer que res, moltíssimes gràcies per a tu per vindre, a tu per estar per telèfon. I Cristian, jo te volia preguntar que com naix l'ESMU?
7: Que com? És que no t'he sentit bé, pots repetir la pregunta?
2: Com naix?
7: Com naix? Bé, és molt naix des de la necessitat d'una població amb molta afició a la música, no? Per donar una oferta que qualsevol persona de qualsevol edat pugui aprendre qualsevol instrument.
2: Uh-huh. I per què vau pensar que feia falta una escola en aquest enfocament?
7: Bueno, penso que avui en dia al conservatori pots estudiar clàssic, però no ensenyar modern. A una banda pues, pots aprendre música de banda, però falta aquesta part de la música moderna, que bé, jo vaig estudiar tota la vida, i a més, l'escola també té una part més innovadora, enfocada a músics que vulguin gestionar els seus projectes, no? Has pogut tenir una frase que diuen que ensenyen música i que fer amb ella. Normalment quan estudies música, sí, t'ensenyen a ser bon músic, tècnica, teoria, diferents conceptes, però surtes i com entrenem els músics, com busquem concert, com gestionem els drets d'autor, hi ha un món ahí que intenta cobrir aquesta necessitat també, a més de les classes d'instrument i mestres com Paula que teníem ahí amb tanta experiència.
2: I, bueno, pregunta per als dos. Es comenceu la setmana que ve. Com estàs en aquestes setmanes prèvies?
7: Estem a dir, perdó?
8: De que comencem la setmana que ve. Que com estàs en el preparament?
7: El preparament, doncs pues bé, de moment tot en marxa i ben enfocat i la gent està mostrant molt d'interès i, bueno, ja es coneixen i ja saben una mica qui som i vull dir que també això dona confiança i saben que aquí tindran pues una, per dir-ho d'alguna manera, una qualitat i una, com te diria, pues s'asseguraran que la cosa funciona aquí.
2: Uh-huh. Tu com estàs, Paula?
8: Jo un poc nerviosa, però bueno, és la primera vegada que faig de profe. Uh-huh. Sí que ara estic estudiant, estic tocant en una orquestra, però de profe no he treballat mai, així que serà com un repte per a mi. Uh-huh. I una nova experiència.
2: I com a nova professora de bateria, què creus que té la bateria que enganxa a la gent?
8: Jo crec que és un... Parlant per als xiquets, per als crios més menuts, crec que és un instrument que llama molt l'atenció, pot ser per el volum de la bateria, com que té plats, té molts components. Uh-huh. Entonces, jo crec que per als més menuts és un instrument que llama molt l'atenció.
2: Uh-huh. I, bueno, és una escola per a totes les edats, i destaqueu que vos adaptareu a cada nivell de les persones. Com vos gestionareu en això? Al final són classes individuals, seran col·lectives...
8: Jo crec que, Cristian, si no m'equivoco, tindrem classes individuals i després també estarà la possibilitat de fer-les en grup, no?
7: Sí, donem les opcions. Classes individuals, sempre és el més productiu, poder centrar-nos en lo que, els gustos de cada un i en els processos de cada persona, i després també classes col·lectives que, bueno, també se poden fer diferents formats, i tenim pensat també pues com orquestra de guitarres, grups de percussió, cant coral, però bueno, això en quant a grupals, i també, com les que he dit, de gestió musical, també tenim uns cursos programats, tenim un projecte educatiu que està tot encaminat, i bé, sobretot això, que se sàpiga que tenim classes individuals i grupals.
8: Uh-huh. I també, Cristian, estan les classes de pels més menuts en les famílies, no?
7: Sí, també de molt, des de molt petits, de 1 a 3 anys, una profe que es diu Sara Waller, que ella impartirà també com una espècie de contacte, el primer contacte amb la música, que està, és molt divertit i molt enriquidor això, compartir també amb la família. Podeu trobar tota aquesta informació si entreu a l'Instagram de l'SMUC, ahí anem publicant totes les ofertes que tindrem.
2: I jo volia preguntar també com ha sigut, quina ha sigut la demanda per part de la gent, si hi ha molta gent jove, xiquets, adults.
7: Pues soy una gent de totes edats. Jo porto més de 30 anys donant classes aquí en esta zona, i per general te puc dir que sempre hi ha pues una persona que es jubile i no ha pogut fer mai això, que sempre ha volgut tocar la guitarra, el nen o nena que vol tindre el primer contacte amb un instrument o amb la música, que es pareix a qui li agrada la música però no saben bé, o algú que comença en guitarra i acaba fent bateria. Al final cada persona ha de trobar el seu camí, i sobretot ha de provar-lo, ha d'intentar-lo, i bé, pues, si un té aquesta inquietud, és bo i s'ha intentar treure i treballar això, penso jo. Uh-huh. La música ja se sap, no?, que és molt bo a nivell neurològic, psicomotriu i tantes coses.
2: Uh-huh. I Paula, què diries que és el primer que s'ha d'aprendre a l'hora de tocar la bateria?
8: Jo penso que, bueno, com a tots els instruments, la base pot ser, per exemple, en la bateria, jo diria que és el com estàs assentat a l'hora de tocar, i, bueno, principalment la tècnica que tens que utilitzar, pues, pa començar a tocar l'instrument. Diguéssim, pues, això, el com assentat i la tècnica per començar a tocar.
2: Sí. I diries que cal tindre un bon sentit del ritme per a tocar la bateria?
8: A veure, jo crec que, bueno, o no, que tota la gent que vol aprendre música té ahí un algo nato que se diu del ritme i de la música, però si no es té, sempre se pot aconseguir en les classes i en la constància.
2: Uh-huh. Per a tu, Cristian, què és el primer que treballes en una persona quan fa les classes de música, de guitarra, perdó?
7: Bueno, el primer contacte amb la persona és analitzar una mica primer el nivell, no?, per veure què és el que podem treballar. Els gustos musicals me pareix també molt important, si tirem cap a música pop o rock, més una música més dura, més rock, heavy, o al millor vol simplement tocar pop en acústica, o si vol fer alguna cosa també en espanyola, no? El com encaminar. Jo sempre dic que la teoria i la tècnica, jo estudio música moderna i per a mi la estructura musical és per a tots el mateix, però després el que cada un fa en aquesta estructura musical, pues t'encamina cap a un lloc o com un altre. Sempre ho comparo també, perdona que m'enrotlle, en idiomes, no? La música són com idiomes. Si tu te'n vas a viure 10 anys a Alemanya, arribaràs aquí amb un accent alemán, ¿no? O a Francia. Pues en la música pasa la materia, si tú toques de buen flamenco, si te toca blues, el blues te sonará a flamencat, ¿no? Entonces, bueno, primero sabes gustos de cada persona y cada uno puede enfocarlo. Porque la teoría, pues, como te dices, més genèric i més fàcil d'enfocar.
8: I també, perdó, sí. Penso que tot el que té això també és que tu aprens a tocar la guitarra, a tocar la bateria, a Benicarló, i tu te'n pots anar a qualsevol altre país, a qualsevol, a un altre lloc, en una cultura completament diferent, i és, o sigui, un idioma que tots entenem.
2: Universal,
8: sí, sí que... I tu tens aquesta possibilitat d'entendre't en qualsevol músic. Potser no parléssiu el mateix idioma, però vos ficareu a tocar i...
2: connectarem.
8: Sí, i mos entenem... Sí, podem tocar junts, sí. sense parlar uh-huh. el mateix idioma.
2: Uh-huh. I, Paula, per a tu, consideres que la bateria pot ajudar a la coordinació dels més menuts?
8: Sí, totalment. O sigui, la bateria és un instrument, jo crec que és un instrument que més parts del cos utilitzes per tocar, perquè estàs tocant una cosa en la mà dreta, una altra en la mà

0: Dir que sí, és soroll, però després quan el toques en grup o... Sí, quan el toques en grup ja deixa de ser soroll i passa a ser part de la música.
1: Sí.
2: També fem soroll quan cuinem.
0: I després hi ha algo bo.
1: Pues sí, totalment. I, bueno, la idea és que els alumnes aprenguen tècnica o també a que aprenguen pues, cançons que, diguem, que és la meva cançó favorita, claro. Vull aprendre a tocar-la.
0: Antes d'aprendre a tocar, la teva cançó favorita és que pues, tindré un mínim de tècnica, no?, de coneixements, uh-huh. Cristian.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Primero, la parte psicomotriz, y si sabe manejar, en el caso de la guitarra, pues sabe controlar el cambio de acorde y ver después de una mica de saber, pues a ver, si está puesto, pues elaboré que la canción puede estar dentro de los gustos que de cada alumno, mm-hmm. Claro.
0: Mm-hmm. De fet, jo vaig començar en Cristian a tocar la guitarra, vaig estar crec que va ser un mes, vaig anar a fer classes en ell i me va ensenyar com, pues, com els principis, el que diu ell, a ficar els dits i després jo li vaig dir, pues, m'agradaria tocar esta cançó, i me deia, no, esta no, prova esta que potser ara al principi sí que és fàcil, i és pues, començar, és adaptar un poc el procés i el camí de cada alumne a les dificultats de les cançons o de lo que cada un vulgui fer, també lo que ha dit ell, pels gustos un poc.
2: Uh-huh. Esa és la part penso jo interessant de les classes presencials, no? Quan mirem online informació, ningú ens filtra la informació. En presencial el professorat qualificat pues, nos dirà, escolta, pues, tindré una persona que t'assessore, tindré un cavallí o cavallà, i al final són camins que te fan anar més ràpid, encara que no pareva a llarg termini.
1: Uh-huh. I per què considereu que ara mateix és un bon moment de començar en la música aixina contemporània, ja, Benicarlo?
2: Jo penso que sempre és un bon moment i que la música està en constant canvi, constant evolució, encara que ens parega que la música d'ara no és la que decía antes, però és que nostres parets també ho pensaven, uh-huh. I nosaltres quan siguem els vells també ho pensarem. O sigui, sempre està canviant i sempre és bon moment per sentar-te, observar i aprendre.
1: Uh-huh. Tu opines d'alguna manera?
0: A la evolució, com pots repetir la pregunta?
1: Tipo, que si és un bon moment, o sigui, si és, perquè considero que és un bon moment de començar en la música aixina contemporània a Benicarlo.
0: És el que ha dit ell, o sigui, ara mateix a Benicarlo està al conservatori, està a la banda de música, però tindré una altra opció, una altra oferta d'un altre estil de música per a poder aprendre, sempre és bon moment i mai, o sigui, no diràs no, ara és prompte, ara és tard, sempre el començar i aprendre algo nou mai és tard, o sigui, sempre és el moment ara,
1: sí.
0: Diguéssim.
1: Sí, sí. I bueno, la vostra proposta pues, és guitarra, piano, també teniu la bateria, el baix, per què heu triat estos instruments?
0: Això ho sé fer.
2: Bueno, són els instruments més visuals dins la música moderna, no? El piano, cant, bateria, baix, bé, de fet estan també els metals, però dins d'aquest tipus d'escola millor no hi ha tanta demanda, però també solen estar, no? I en quant a estils, pues, la música moderna fa referència als estils actuals, pop, rock, soul, jazz...
0: Latin, no?
2: Latin, jazz, molt bé, i qualsevol estil que sigui actual. I de fet, claro, si el conservatori està dins de la música clàssica, la banda, dins de la música de banda, pues, intentes omplir tota aquesta gamma d'estils que no se treuen allí, perquè molts és igual de l'edat, també xiquets, és igual de nans petits, tens una inquietud i vols aprendre a tocar un instrument perquè tota la vida has sentit aquesta cançó que t'agradaria, o aquell guitarrista que t'agradaria tocar, i no és ni clàssic ni banda, no? En tot el respecte, no? Cabe, no? La pressió molt, la música clàssica, però ja està el conservatori per això, doncs pues nosaltres estem per, diguéssim, omplir aquesta altra oferta, no? M'explico.
1: Sí, sí, sí,
0: també hi ha molta gent, bueno, jo per exemple, però hi ha més casos de començar en música de banda i després te llama l'atenció. Jo vaig començar en percussió i me va llamar molt l'atenció la bateria i ha sigut però no he volgut tirar, o sigui, vull dir que una persona que comencé

0: conservatori i després va a la banda, després pot tindre aquesta curiositat de dir, pues bueno, ara vaig a explorar el que és el, un poc el món de la música moderna. No, no és perquè no, d'on més faig música moderna, d'on més faig clàssic, és tot un conjunt, i contra més formació tingues, més, pues, més bon músic seràs.
1: Sí, a més penso que està bé, és que la gent està especialitzat en lo seu. Jo quan vaig començar a estudiar música moderna no existia a Espanya, als Estats Units hi ha molts anys, però a Espanya no existia la titulació oficial de música moderna. Avui en dia ja existeix, és una cosa que està, que és oficial, o sigui, que...
0: Sí, i depèn també un poc, o sea, parlant del superior, per exemple, a Barcelona sí que hi ha més oferta, però aquí a la Comunitat Valenciana, si no m'equivoco, hi ha una escola de música moderna, hi ha una escola a València, i si no m'equivoco, crec que no hi ha ninguna més. O sea, la música de clàssic, tu busques fer el grau mitjà de clàssic o el superior, i trobes molta oferta, però de música moderna no n'hi ha tant, veritat, Cristian? O sigui, pots anar a Madrid, a mira, l'altre, País Basc, potser, si no m'equivoco.
1: Avui en dia són ja haurem més llocs, però és veritat que això a Espanya ha tardat molts anys en treballar aquesta part de la música moderna, i n'hi ha pocs centres encara avui en dia, si ho comparat al grau superior clàssic, clar. Ojalá en un futur siga tot el mateix, ojalá. Però mentre no coste, tenim que anar donant aquesta oferta, que crec que és necessària per a qui vulga aprendre a desenvolupar-se en el món de la música moderna.
2: I ja com a últimes preguntes, heu detectat si hi ha més interès per algun instrument que per els altres?
1: Bueno, guitarra i piano són llavors més interès, perquè, pues no ho sé, serà que són més famosos. No ho sé, no ho sé. Jo aprecio per igual tots els instruments, però és veritat que són llavors com més alumnes, però penso que també és l'educació que donem a la població, i no parlo de Benicarlo, sinó que en general, si un xiquet de menudet ve un concert, o xiqueta, d'un guitarrista i diu, hòstia, que guapo, jo vull aprendre a tocar això, no? Però en canvi veu un concert, pues, d'un baixista que li han de molt bo saber, i al·lucina, no? I aquest concert diu, hòstia, aquest instrument m'interessa també. L'educació que anem donant i les coses que programem a nivell cultural, no? Des d'ajuntaments i tal, pues bueno, això també afecta. O sea, la base cultural del país en general, pues afecta els processos següents i en decisions i en demandes que hi hauran en el futur.
2: I ja ara sí que com a última pregunta, bueno, dos coses. Què li diríeu a una persona, a los pares d'algun fill o filla que no saben si apuntar al seu fill a les classes, i bueno, que inviteu també a tota la gent a que aprenga de música?
0: Si no ho saben, que l'apunten. Vull dir, que ho provo, al final és provar. Lo millor l'apunte i no li agrada, diu, no, això no és per mi, preferic fer una altra cosa. I a lo millor l'apunte i és... Diu, pues m'agrada i decidís continuar. O sigui, que si tenen algun tipus de duda, que s'olvinen, que els apunten i que proven, perquè sí. Mai se sap.
1: Sí, jo estic d'acord. Ja que observar les motivacions i les habilitats d'aquesta persona que està desenvolupant-se, i si té una motivació o com una atracció per algo, jo penso que està bé, que t'agrada molt el futbol, hòstia, pues que prova el futbol, li agrada molt la música, que prova la música, que després se canse i vol fer un canvi, bueno, però això ho tindrà per a tota la vida. O sigui, si ara aprèn quatre acords de gran, li costarà molt menys. Si aprèn a tocar el piano, si aprèn a tocar la bateria, encara que siga dos mesos, perquè té aquesta motivació, i per lo que sigui, després decidís canviar, perquè sabem que a deixar d'anyar-los de canvis, després també li costarà menys, però és bo, perquè probablement si comença quan ho demande, podrà arribar molt més lluny que si se li tallen les ales, no? Que, bueno, penso que... Te podria parlar en molts casos, però penso que està per un resum de lo que acabo de dir.
2: Sí, pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies. Recordar a la gent que vos podem trobar per les...

0: molt bon dia a tots i a totes. Avui, 10 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Comencem, com sempre, a Vinaròs, i és que s'ha presentat la programació de la Carta Pobla a Vinaròs 2026, coincidint en el 785è aniversari de Vinaròs. Aquestes eren les paraules de la alcaldessa del poble, Maria Dolores Miralles.
1: La programació és una programació molt variada. Trobarem teatre professional, teatre amateur, trobarem dansa, trobarem també vistes guiades, trobarem també tertúlies de literàries. Després, és a dir, també trobarem trobades d'esquets, d'esquets que són esquets urbans, que són pintors que pinten per la carrer. I la veritat que s'ha fet un gran esforç per aquesta Carta Pobla, per aquestes activitats, vale, puguen arribar a tot tipus de públic.
0: I continuem en Vinaròs, perquè es va presentar de Vinaròs de Tapa en Tapa, un event gastronòmic que tindrà lloc sí, al poble. Aquestes seran les paraules de la regidora de Turisme, Mercedes García.
2: Vinaròs de Tapa en Tapa, com sabeu, és una de les cites gastronòmiques més esperades per lo que és la localitat de Vinaròs, i enguany comptarem en 18 establiments que han treballat durant setmanes per a preparar aquestes elaboracions tan creatives, i el que faran serà, sobretot, ja t'ho dic, posar en valor, com he dit antes, aquest producte de quilòmetre zero i aquests productes, no, que ens representa els vinarosecs. Vale, en aquesta nova edició participaran la Unió Ciclista, La Serena, Rafa Bar, Penya Taurina Diego Puerta, la Bodegueta de Sant Vicent, Tratoni, Penya Madridista Vinaròs, Bar Cafeteria Ágora, Nou Albocàsser, Braseria El Poal, La Picaeta, La Ola del Mar, Cerveceria 82, El Rincón de José, de José i Lola, La Cullera del Poal, Maison Vero, Nou Vilet Café, Café Vilet i La Peineta Candelària.
0: I ens anem fins a Benicarló, i és que per part del PSPV-PSOE del poble, Hilde Añó ha presentat la seva candidatura per a ser alcalde la pròxima legislatura. Aquestes seran les paraules de Hilde Añó.
3: Assumiso aquesta candidatura amb molta il·lusió, però sobretot amb una enorme responsabilitat. Per això, en primer lloc, vull agrair la confiança i el suport de tanta gent com és la meva família, els meus amics, la militància, l'executiva del partit o els meus companys del grup municipal, així com de tanta i tanta gent que m'ha donat l'ànimo per a donar aquest pas tan important. En segon lloc, me presento perquè crec que Benicarló necessita un nou impuls, un nou canvi, i com a benicarlando que me sento, vull treballar per a millorar i envellir la nostra ciutat, cuidar els nostres carrers i els nostres espais públics i construir un Benicarló més amable, més modern i amb més oportunitats per a totes les persones. I en tercer lloc, vull un Benicarló amb unes infraestructures que es mereix, un Benicarló que planifique el seu futur i que torne a tindre aquesta ambició de ciutat. Per això ara comença un nou canvi que vull fer al costat de la gent, escoltant, sumant i construint un projecte compartit. I al fi i al cap ha de ser un projecte de tots, i aquest és el nostre objectiu, treballar per a transformar Benicarló.
0: I continuem en Benicarló, i és que per part de Vox per Benicarló reclamarà en aquest proper ple la calle Màrtires de Benicarló per a honrar els catòlics assassinats en la persecució religiosa de 1936. Aquestes són les paraules de Ulpiano Mayoral, regidor de Vox de Benicarló.
4: Desde el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Benicarló presentamos una moción al Pleno para que este reconozca y honre a las víctimas benicarlandas de la persecución religiosa de 1936. Condenen los asesinatos y las persecuciones cometidas contra personas por razón de su fe o sus convicciones. Aquí nosotros no estamos votando ideologías, estamos votando si los benicarlandos que fueron asesinados por su fe merecen tener un lugar en la memoria de su propia ciudad, y nosotros creemos que sí. Esta calle es la calle que está ubicada entre el Paseo Ferrer Soriano y la extensión del Camino Idecona. Para que nos ubiquemos, es donde está el nuevo ecoparque y la futura estación de autobuses, si es una realidad, también estará en esta calle.

0: amb les seves ressenyes, posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre, Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
1: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
2: Les ocurrió. Una frase tan redonda que nos demuestra que quizá nadie lo sea, pero que un final de película sí puede resultar perfecto.
3: ¡Ah! ¡Soy un hombre!
4: Bueno, nadie es perfecto.
5: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez. El sonido de la vida.
6: La ventana. Con Carlas Francino.
7: One, two, three. Cuidado, compadre.